0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: fugir, tornar a començar en un poblet que tingui un nom que no pugui pronunciar.
1: Potser la millor.
2: És tot aprofitable. Tot.
3: Ràdio Caldes.
4: La banda sonora d'aquest estiu.

those Russians. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Tongue tied up, won't say a word, I'll just raise

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tot.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Compra Caldes es converteix en la nova marca del comerç local calderí. La Piqueta ha acollit la presentació d'aquesta nova marca que substitueix a l'anterior Shopping Caldes després de 6 anys. El passat 3 de juny es va presentar la nova imatge corporativa. A més d'aquesta, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió i vendes d'espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes per a la campanya de Nadal. El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst d'engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes va reobrir ahir amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no va quedar operativa a primera hora del matí. Segons Segalers, l'estrena de l'equipament va quedar inoperativa fins a 9:15, tot degut a una incidència que no van aclarir. Caldes és un dels 117 municipis que han presentat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% dels municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certificant així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del club hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa. I és que el jove calderí ha finalitzat el campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona, un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada i el vespre, però amb predomini del sol durant la resta del dia i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals del dia. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat, amb cel serè durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podrien arribar fins als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Compra Caldes es converteix en la nova marca del comerç local calderí. La Piqueta ha acollit la presentació d'aquesta nova marca que substitueix a l'anterior Shopping Caldes després de 6 anys. El passat 3 de juny es va presentar la nova imatge corporativa. A més d'aquesta, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió i vendes d'espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes per a la campanya de Nadal. El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst d'engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes va reobrir ahir amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no va quedar operativa a primera hora del matí. Segons Segalers, l'estrena de l'equipament va quedar inoperativa fins a 9:15, tot degut a una incidència que no van aclarir. Caldes és un dels 117 municipis que han presentat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% dels municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller, certificant així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del club hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa. I és que el jove calderí ha finalitzat el campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona, un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada i el vespre, però amb predomini del sol durant la resta del dia i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals del dia. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat, amb cel serè durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podrien arribar fins als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Everybody, rock your body. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Compra Caldes es converteix en la nova marca del comerç local calderí. La Piqueta ha acollit la presentació d'aquesta nova marca que substitueix a l'anterior, Shopping Caldes, després de 6 anys. El passat 3 de juny es va presentar la nova imatge corporativa. A més d'aquesta, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió i vendes d'espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes per a la campanya de Nadal. El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst d'engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes va reobrir ahir amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no va quedar operativa a primera hora del matí. Segons Segalers, l'estrena de l'equipament va quedar inoperativa fins a 9:15, tot degut a una incidència que no van aclarir. Caldes és un dels 117 municipis que han presentat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% dels municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller, certificant així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del club hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa. I és que el jove calderí ha finalitzat el campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitzar un campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada i el vespre, però amb predomini del sol durant la resta del dia i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals del dia. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat, amb cel serè durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podrien arribar fins als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Wow.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Compra Caldes es converteix en la nova marca del comerç local calderí. La Piqueta ha acollit la presentació d'aquesta nova marca que substitueix a l'anterior Shopping Caldes després de 6 anys. El passat 3 de juny es va presentar la nova imatge corporativa. A més d'aquesta, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió i vendes d'espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes per a la campanya de Nadal. El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst d'engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes va reobrir ahir amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no va quedar operativa a primera hora del matí. Segons Segalers, l'estrena de l'equipament va quedar inoperativa fins a 8:45, tot degut a una incidència que no van aclarir. Caldes és un dels 117 municipis que han presentat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% dels municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certificant així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del club hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa. I és que el jove calderí ha finalitzat el campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitzar un campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada i el vespre, però amb predomini del sol durant la resta del dia i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals del dia. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat, amb cel serè durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podrien arribar fins als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I got blisters on my fingers!
2: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Compra Caldes es converteix en la nova marca del comerç local calderí. La Piqueta ha acollit la presentació d'aquesta nova marca que substitueix a l'anterior Shopping Caldes després de 6 anys. El passat 3 de juny es va presentar la nova imatge corporativa. A més d'aquesta, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió i vendes d'espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes per a la campanya de Nadal. El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst d'engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes va reobrir ahir amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no va quedar operativa a primera hora del matí. Segons Segalers, l'estrena de l'equipament va quedar inoperativa fins a 9:15, tot degut a una incidència que no van aclarir. Caldes és un dels 117 municipis que han presentat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% dels municipis ja s'havien presentat a primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certificant així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del club hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa. I és que el jove calderí ha finalitzat el campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona, un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada i el vespre, però amb predomini del sol durant la resta del dia i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals del dia. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat, amb cel serè durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podrien arribar fins als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Helena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys fins que s'adona.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Camp de Bànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
0: Està en cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte a ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
0: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros, només més dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. A Ràdio Rubí, David García.
8: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
9: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
8: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
0: Gràcies, David, i seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de compareixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
10: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
11: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Ah, el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura, només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
0: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Marc Pijuan. Marc, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la cooperació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
12: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos, porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
0: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
13: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
14: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment doncs, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris, on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
13: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
16: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
15: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
17: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
18: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
15: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
3: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
19: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyes llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres volem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no volem decisions ràpides, volem decisions estudiades, ben fonamentades.
3: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
0: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
20: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
0: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
3: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
0: En 12 minuts, i arribem a 2:45, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del Plater. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
21: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
22: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
21: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
0: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: Cisco Esquerra, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
5: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent se hi tira que no.
2: Esquerra ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
0: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
3: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
0: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
0: Besos d'Ai, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
6: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
23: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
6: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
0: I l'orquestra del Festival de Bayreuth a Terra Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
24: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
3: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
0: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Que ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
25: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
26: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
4: Poder llegar a complir 10 temporades con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
26: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
25: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
7: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estatge, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
25: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
8: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
25: I el Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva

0: Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cau en 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Polo.
3: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
0: Cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
3: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però a Madrid, Toledo, Àvila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
0: Esport, Jordi Cervantes, Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià signa la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I seguim amb tu món, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
8: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
9: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
3: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitats del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
3: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada Barcelona, que optava a acollir-la.
10: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la cooperació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades de filiació, la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
10: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
0: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
12: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
11: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
13: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
14: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
11: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis en terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
15: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
0: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
16: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
0: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
17: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
18: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
17: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
3: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
0: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
19: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
0: I ho han sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
3: L'històric banquer nascut a Barcelona el 1931 va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
0: 11 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
20: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
0: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'arrenca aquest dimarts.
20: No sé
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
0: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
5: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
21: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, amb presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó, autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel...
5: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
0: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la promoció del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre a Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
22: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo no Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
23: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
22: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
0: I en situa Vilassar de Dalt tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
0: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
25: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
0: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
6: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
17: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
26: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
17: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
6: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
2: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada amb Oriol Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekeitz Moreno.
4: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
2: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
6: El General i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
7: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també, doncs, fer un equip compacte, tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom es senti molt integrat amb l'equip.
6: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
0: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de greuges durant l'any 2025. Unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat dut a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000 habitants. Ja fa 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. Caldes és la nova marca del comerç local calderí. Aquesta nova marca substitueix a l'anterior, Shopping Caldes, que ha estat vigent durant els últims 6 anys. La nova imatge corporativa es va presentar als representants dels comerços a la darrera sessió de la taula de comerç el passat 3 de juny. El president de l'UCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, explica l'evolució del nom i com va sorgir la iniciativa.
3: La pandèmia, sobre el 20 aproximadament, es va crear la marca aquesta de Shopping Caldes, que era per donar una mica d'esblanzida al comerç, que es va quedar com una mica aturat. Es van fer diferents accions, com per exemple el transport a domicili gratuït, i es va crear aquesta nova marca, no?, de Shopping Caldes. I llavors, durant totes aquestes taules de comerç posteriors que s'han anat fent, el comerç ha demanat, pues, que fos en català, perquè des de l'Ajuntament també se'ns demanava que atenem el nostre públic en català, el rep tots també han d'estar en català, i després de valorar-ho, de votar-ho, doncs s'ha creat aquesta nova marca en català, definitivament.
2: Durant la darrera reunió de la taula de comerç, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes de promoció del comerç per a la propera campanya de Nadal. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb una bona notícia, i és que Caldes es troba al nivell 1 de Pla Alfa, amb un perill moderat d'incendi. Una pausa que durarà ben poc a l'espera de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. De moment, avui estem tenint una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada, però amb predomini del sol i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat amb cels serens durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podran arribar als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de greuges durant l'any 2025, unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat dut a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000 habitants. Ja fa 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. Precades és la nova marca del comerç local calderí. Aquesta nova marca substitueix a l'anterior, Shopping Caldes, que ha estat vigent durant els últims 6 anys. La nova imatge corporativa es va presentar als representants dels comerços a la darrera sessió de la taula de comerç el passat 3 de juny. El president de l'AUCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, explica l'evolució del nom i com va sorgir la iniciativa.
2: La pandèmia, sobre el 20 aproximadament, es va crear la marca aquesta de Shopping Caldes, que era per donar una mica d'esblanzida al comerç, que es va quedar com una mica aturat. Es van fer diferents accions, com per exemple el transport a domicili gratuït, i es va crear aquesta nova marca, no?, de Shopping Caldes. I llavors, durant totes aquestes taules de comerç posteriors que s'han anat fent, el comerç ha demanat, pues, que fos en català, perquè des de l'Ajuntament també se'ns demanava que atenem el nostre públic en català, el rep tots també han d'estar en català, i bueno, i després de valorar-ho, de votar-ho, doncs s'ha creat aquesta nova marca en català, definitivament.
1: Durant la darrera reunió de la taula de comerç, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes de promoció del comerç per a la propera campanya de Nadal. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb una bona notícia, i és que Caldes es troba al nivell 1 de Pla Alfa, amb un perill moderat d'incendi. Una pausa que durarà ben poc a l'espera de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. De moment, avui estem tenint una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada, però amb predomini del sol i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat amb cels serens durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podran arribar als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. Let's go.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de Greuges durant l'any 2025. Unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat dut a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000 habitants. Ja fa 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de Greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. Precades és la nova marca del comerç local calderí. Aquesta nova marca substitueix a l'anterior, Shopping Caldes, que ha estat vigent durant els últims 6 anys. La nova imatge corporativa es va presentar als representants dels comerços a la darrera sessió de la taula de comerç el passat 3 de juny. El president de l'AUCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, explica l'evolució del nom i com va sorgir la iniciativa.
2: La pandèmia, sobre el 20 aproximadament, es va crear la marca aquesta de Shopping Caldes, que era per donar una mica d'esblanzida al comerç, que es va quedar com una mica aturat. Es van fer diferents accions, com per exemple el transport a domicili gratuït, i es va crear aquesta nova marca, no?, de Shopping Caldes. I llavors, durant totes aquestes taules de comerç posteriors que s'han anat fent, el comerç ha demanat, pues, que fos en català, perquè des de l'Ajuntament també se'ns demanava que atenem el nostre públic en català, els rebels tots també han d'estar en català, i bueno, i després de valorar-ho, de votar-ho, doncs s'ha creat aquesta nova marca en català, definitivament.
1: Durant la darrera reunió de la taula de comerç, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes de promoció del comerç per a la propera campanya de Nadal. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb una bona notícia, i és que Caldes es troba al nivell 1 de Pla Alfa, amb un perill moderat d'incendi. Una pausa que durarà ben poc a l'espera de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. De moment, avui estem tenint una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada, però amb predomini del sol i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat amb cels serens durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podran arribar als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de Greuges durant l'any 2025. Unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat dut a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000 habitants. Ja fa 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de Greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. Caldes és la nova marca del comerç local calderí. Aquesta nova marca substitueix a l'anterior, Shopping Caldes, que ha estat vigent durant els últims 6 anys. La nova imatge corporativa es va presentar als representants dels comerços a la darrera sessió de la taula de comerç el passat 3 de juny. El president de l'UCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, explica l'evolució del nom i com va sorgir la iniciativa.
2: La pandèmia, sobre el 20 aproximadament, es va crear la marca aquesta de Shopping Caldes, que era per donar una mica d'esblanzida al comerç, que es va quedar com una mica aturat. Es van fer diferents accions, com per exemple el transport a domicili gratuït, i es va crear aquesta nova marca, no?, de Shopping Caldes. I llavors, durant totes aquestes taules de comerç posteriors que s'han anat fent, el comerç ha demanat pues, que fos en català, perquè des de l'Ajuntament també se'ns demanava que atenem el nostre públic en català, el rei tots també han d'estar en català, i bueno, i després de valorar-ho, de votar-ho, doncs s'ha creat aquesta nova marca en català definitivament.
1: Durant la darrera reunió de la taula de comerç, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes de promoció del comerç per a la propera campanya de Nadal. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb una bona notícia, i és que Caldes es troba al nivell 1 de Pla Alfa, amb un perill moderat d'incendi. Una pausa que durarà ben poc a l'espera de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. De moment, avui estem tenint una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada, però amb predomini del sol i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat amb cels serens durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podran arribar als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría de cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 7. Notícies.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de greuges durant l'any 2025. Unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat dut a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000 habitants. Ja fa 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. Caldes és la nova marca del comerç local calderí. Aquesta nova marca substitueix a l'anterior, Shopping Caldes, que ha estat vigent durant els últims 6 anys. La nova imatge corporativa es va presentar als representants dels comerços a la darrera sessió de la taula de comerç el passat 3 de juny. El president de l'AUCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, explica l'evolució del nom i com va sorgir la iniciativa.
3: La pandèmia, sobre el 20 aproximadament, es va crear la marca aquesta de Shopping Caldes, que era per donar una mica d'esblanzida al comerç, que es va quedar com una mica aturat. Es van fer diferents accions, com per exemple el transport a domicili gratuït, i es va crear aquesta nova marca, no?, de Shopping Caldes. I llavors, durant totes aquestes taules de comerç posteriors que s'han anat fent, el comerç ha demanat, pues, que fos en català, perquè des de l'Ajuntament també se'ns demanava que atenem el nostre públic en català, el rep tots també han d'estar en català, i bueno, i després de valorar-ho, de votar-ho, doncs s'ha creat aquesta nova marca en català, definitivament.
2: Durant la darrera reunió de la taula de comerç, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes de promoció del comerç per a la propera campanya de Nadal. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb una bona notícia, i és que Caldes es troba al nivell 1 de Pla Alfa, amb un perill moderat d'incendi. Una pausa que durarà ben poc a l'espera de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. De moment, avui estem tenint una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada, però amb predomini del sol i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat amb cels serens durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podran arribar als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que hi batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva.

0: Cada llibre, cada volum que veus té una ànima, l'ànima de qui el va escriure i l'ànima dels qui el van llegir i van viure i van somiar amb ell, deia Carles Ruiz Zafón. Un llibre obert és una finestra per on s'escapa l'ànima cap a la llum, així ho escrivia Joan Vinyolí. Els llibres són rius que corren cap al mar de la memòria eterna. Ho va dir Federico García Lorca, que sempre sabia trobar la imatge justa. I Ventura Meyer ens recordava: jo vull un dia lent, de rellotge parat. Vull un dia rabent com un cavall alat, no passar del moment, restar en l'eternitat. I és cercant paraules, frases i fragments poètics que trobem significats de vida. Avui, a través d'aquestes lletres, tornem a obrir aquest espai que ens convida a pensar, a sentir i a llegir en profunditat. Bona tarda, ens tenim una nova edició de Sota les Llambordes d'estiu i amb el plaer de trobar els tresors que més ens agraden. Ens endinsem en els llibres, en les històries que ens enriqueixen i ens omplen com a lectors. Històries plenes de vida, de foscor, de veritats i de denúncia. Història que potser ens faran patir i alhora vibrar. I ho fem de la mà de dues persones que, a més de compartir l'amistat, comparteixen l'entusiasme per les lletres i les paraules. Avui ens acompanya Nacho Subizarreta i Xavier Laoz. Benvinguts al programa i als nous estudis de Ràdio Caldes. Perquè els estreneu, bueno, a veure, això ja està estrenat fa uns mesos, però vosaltres, com sí, que és la primera vegada que veniu aquí, en aquest espai, a l'antiga ja veus.
1: Ja havíem vingut,
0: sí. Sí, sí, no, sou d'aquí. I dit això, ja faig les presentacions, perquè tot i que ja heu estat aquí a la ràdio, doncs com una mica és efímera, doncs tot s'oblida i sempre cal recordar-lo. Doncs comencem pel Nacho i dic que el Nacho Zubizarreta, nascut a Barcelona, va estudiar Ciències de la Comunicació i Direcció Cinematogràfica. Va iniciar la seva carrera en el món de la publicitat, on va treballar més de 20 anys, i ha fet incursions en el microteatre, en guions de ràdio i televisió i en curtmetratge experimentals. Viu a Sitges, població que sovint es converteix en escenari de les seves històries. Apassionada al cinema i de la lectura, les seves novel·les combinen thriller, crítica social i personatges complexos. Li agrada explorar relacions familiars, especialment entre mares i fills, i sovint construeix trames paral·leles i salts temporals que donen profunditat a la narrativa. Va debutar el 2017, el que seria en la literatura, amb Nada es cierto, ambientada, una novel·la ambientada a Sitges i protagonitzada per Lucas Román, un exmosso convertit en detectiu privat. El 2019 va publicar Juegos Salvajes, continuant amb el mateix protagonista. Si m'equivoco, me rectifiques,
1: Nacho? No, de moment vas perfecte.
0: Protagonista, el mateix protagonista, el
1: Lucas Rothman.
0: Lucas, sí. Rothman. I el 2024 va publicar Ni un instante de paz, amb una nova protagonista, en aquest cas Alicia Fernández, i que una podria dir també intendent dels Mossos d'Esquadra que investiga un doble crim en una masia.
1: Això mateix.
0: Nacho és un autor que no es conforma en explicar crims, els dissecciona, els embolcalla amb personatges que no s'obliden i els situa en un escenari tan real com inquietant. I ara passo al Xavier. Xavier Laoz, també nascut a Barcelona, és empresari consultor, podríem dir jubilat, però no del tot. O sigui, jubilat d'aquesta feina com a empresari, la feina que tocava, no?
2: Una mica
0: jubilat. No jubilat del tot, perquè ell forma part del col·lectiu, sobretot no jubilat del que seria la literatura, no? Que és el que l'apassiona. Forma part del col·lectiu Malvasia de Lletres de Sitges, població també on resideix, i es dedica a la divulgació i a l'activisme literari. Publica de manera regular al diari Eco de Sitges. O publicaves? O continues?
1: Publiques. Sí, sí.
0: Ha estat guardonat amb el segon concurs literari de relat breu, Antoni Sella i Montserrat, això va ser el 2021, amb el relat El cor glaçat. El seu camí literari es referma amb la seva primera novel·la, Cambra sense finestres, Les senyores de Campoamor, una novel·la que, de fet, ja hem comentat aquí al programa, a sota les jambordes, i també en Club de Lectura.
1: Exacte.
0: De la mateixa manera que el Nacho també ha estat, hem comentat justament aquesta novel·la, i en el Club de Lectura justament farà, encara no fa un mes, ni molt més, no, tres setmanes, no arriba a tres, veus? Doncs també dic que és un gran lector, el Xavier, amant dels llibres amb estructures complexes que després incorpora en els seus treballs. Té una gran passió per la poesia i actualment està centrat en aquesta disciplina, amb un poemari que jo diria que està acabat. No està acabat, pues en procés.
1: Està en procés.
0: En procés. D'aquesta obra poètica precisament en parlarem, i també de la poesia de Ventura Admellet, que forma part del seu univers literari o poètic. I així ja començo amb una pregunta d'entrada a tots dos. M'agradaria preguntar-vos una cosa que sempre m'intriga quan parlo amb escriptors, no? O escriptores. Què és el que us fa escriure i quina és la força, la necessitat, l'impuls que us porta a seure davant del paper o davant de l'ordinador, del portàtil, per començar a construir un món, una història o un poema?
1: Bueno, hola, bon dia a tothom, bona
0: Xavier,
1: tarda.
0: Xavier, bona tarda. Però bon dia sempre
1: genèric,
0: ho podem dir,
1: és inèdit.
0: Sí.
1: A veure, jo sempre dic que jo estic com vivint en un altre lloc del lloc on estic. Sempre estic com... Tinc molta imaginació, crec, i sempre... quan veig una cosa ja m'imagino que d'ahir sorgeixen altres històries, no? Llavors, és aquesta gana de relatar coses que em venen al cap el que em va donar força. I avui en dia, doncs, aprofito aquesta facilitat que tinc per inventar-me històries per bueno, doncs, també fugir una mica d'una realitat que potser jo no em puc queixar, però bueno, potser és una realitat una mica difícil en aquest moment, i m'ajuda, doncs, a tot i que les meves històries són complicades i són amb crims i són amb assassinats, doncs bueno, com les manego jo, sempre puc fer de més i de menys amb el que passa a dins, no? Llavors és aquesta, és una mica com una fugida endavant, més o menys, per qui aniria.
0: I en el teu cas, Xavier,
3: en el meu cas és
0: una... tant perquè de moment fas les dues coses, escrius novel·la i també poesia.
3: Sí.
0: Vull dir, per això quan t'hi poses...
3: En el meu cas és una mica especial. Jo sempre explico que a mi escriure m'ha salvat la vida, però no metafòricament. A mi m'ha salvat la vida realment. Tot va venir perquè per el dol horrorós de perdre un fill i que necessitava explicar...
4: Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Bueno, aleshores tot ve donat per aquest dol que jo volia fer i que tenia que explicar la meva vida, i d'alguna forma això em va portar a començar a escriure i expressar-ho i traslladar-ho als papers. És una activitat que recomano molt i molt a tothom que estigui en la meva situació. D'aquí, doncs, vam començar relacionant-nos doncs, amb el Nacho i amb altres escriptors, i a continuació... va sorgir la possibilitat de fer un llibre sobre feminisme i sobre violència de gènere, i que vaig aprofitar, vaig tenir la gran sort de que me'l van publicar, i a partir d'aquí, pues, estem rodant a fer coses i activitats literàries.
0: Doncs bé, doncs continuem. Més que res és perquè hi ha hagut un petit problema en què de cop i volta s'ha tallat tot i ha sortit això de les notícies de Ràdio Caldes. Bé, són coses que passen. Però continuem amb aquesta entrevista o aquesta conversa, perquè prefereixo dir-li més conversa que entrevista, perquè és aquest feedback, no?, que podem tenir. I ara sí... Hi ha unes preguntes que són, en aquest cas, les podeu contestar tots dos, no? I és, per exemple, la primera, com us ha influït Sitges en la manera de llegir, d'escriure i de mirar el món?
1: A veure, jo, bueno, penso que Xavi també, jo vivia a Barcelona i en un moment donat vaig tindre... La vida em va portar cap a Sitges i llavors això, evidentment, et canvia una mica la perspectiva que tens, sobretot, no? Barcelona té un ritme, jo vivia a més en el centre, té un ritme molt accelerat, amb molta gent, molt envoltat de coses constantment que estan passant al carrer, no? I arribes a Sitges i, bueno, doncs, excepte potser aquests mesos d'estiu, la resta de l'any és bastant tranquil tot, i llavors pots relaxar-te, no? I llavors em va semblar que era un bon lloc on podien passar coses, perquè Sitges té una imatge molt blanca, molt interessada en el sentit de que als poders del poble els interessa que es vengui aquesta imatge amable i bueno, doncs, dins d'aquest món tan idealitzat que té Sitges em semblava interessant que ocorressin històries fosques que també passen al poble però que potser al dia a dia no s'expliquen.
0: Uh-huh. I en el teu cas,
3: en el meu cas, Xavier? intento que els meus escrits no estiguin centrats en un espai físic. Sí que és veritat que els protagonistes de la meva novel·la viuen a Horta, a un barri de Barcelona, però de forma molt tangencial. No vull l'obligació, al contrari del que li passa a Nacho, no vull l'obligació de tenir-me que dependre d'un espai físic.
1: A mi sí m'agrada que les meves novel·les i els personatges estiguin geogràficament situats, no? Això de que se sàpiga que va per aquest carrer i per aquest altre i que passa a Sitges. Com a lector m'agrada i com a escriptor també m'agrada.
0: I què té el territori que us fa ser tan actius culturalment parlant?
1: Bueno, jo penso que és algú que porta ja a la població... En si mateixa, Sitges, tot és una població que no és molt gran, penso que censats som 30.000, però és ingent la quantitat d'activitats artístiques que hi ha cada dia vinculades a les lletres, presentacions de llibres, de poemaris, però també de pintura, d'escultura, de teatre, d'altres arts, no? Llavors, vulguis que no, està envoltat de talent creatiu que es viu al poble, que ja ve històricament de l'època del Santiago Rusiñol i els modernistes que es van ficar a viure en Sitges, doncs això una mica ten papes d'això i fa que continuïs o que tinguis més ganes de fer coses, en el meu cas.
3: En el meu cas... va passar una cosa molt curiosa. Jo, com sóc empresari, sempre haig d'envoltar les meves
0: no activitats. No pots evitar-lo.
3: Per això haig de posar tothom a mordre.
0: En part, em fa l'efecte de que tot i que arriba la jubilació, jo en el teu cas em fa l'efecte de que no...
3: No paro, jo no. Sóc de jubilats hiperactius. Que... Sí. Doncs jo tenia que saber quin món em ficava i tenia que posar-los a tots a mordre i per l'ordre alfabètic i com vulgueu. I aleshores se'm va acudir que... La primera pregunta que li vaig fer a Nacho quan el vaig conèixer va ser: ¿no estáis muy solos, los autores? No? I el doctor va dir, pues sí, escribimos solos. Dic, vale, d'acord. Aleshores vam fer un grup de WhatsApp on tots els autors poguessin participar-hi, poguessin presentar els seus llibres i anunciar presentacions perquè hi participessin altres persones. En l'actualitat tenim 80, del voltant de 80 autors censats dintre de Sitges i alguns del Garraf. O sigui, això és molta gent creant al mateix lloc.
0: D'un-hi-do, eh? Molta gent. I quina relació teniu amb els espais, és a dir, els carrers, les cases, els silencis, i com en entra, podríem dir, en la, bueno, la vostra literatura, en el teu cas, Xavier?
1: A veure,
0: perquè en el teu cas... primer deia, me'n referia al Nacho. En el teu cas, Xavier, justament en la cambra sense finestres no passava a Sitges, no tenia res a veure amb Sitges. Però en el cas teu, sí, totalment,
1: sí,
0: Nacho.
1: Sí, a mi m'agrada, ja dic, com a lector m'agrada quan una novel·la està ubicada en una ciutat concreta o en un lloc concret i em parla dels carrers i si tinc interès i la novel·la m'emporta molt, doncs inclús avui en dia que tenim el Google i tot això, poder inclús mirar on passa la novel·la com lector, també com a escriptor, doncs m'agrada. M'agrada ubicar-ho i m'agrada que tingui, perquè penso que li dona verosimilitud, o sigui que és una petita data que tu poses i que fa que la novel·la sigui més creïble, tal com jo ho veig.
3: En el meu cas sí que tinc una anècdota, que és que jo tenia històries de dones que no sabia on ubicar i el que vaig fer va ser, un dia vaig passar per la meva antiga escola, que era un casalot modernista del carrer Campoamor d'Horta, Barcelona, i vaig veure que tenia un panell de timbres a la porta, o sigui que havien compartimentat el casalot amb apartaments. I vaig dir, pues, ideal,
0: vaig posar surti aquí la història,
3: totes
0: no?
3: Les meves zones les vaig col·locar allà dintre. Llavors sí que és veritat, encara que la meva intenció no fos aquesta, sí que és veritat que estic relacionat amb una ubicació en concret.
0: I ara, si us sembla, perquè justament com ho dius està en aquí, sí que està en aquest edifici, en aquest edifici que passa ja actualitat i marxa enrere. Això de fet ja ho hem comentat en diverses ocasions quan hem comentat la novel·la, no?
3: Sí.
0: Però que és un edifici que de fet era real a l'hora d'escriure tu aquí la, sí, o sigui, sí. Vas ubicar precisament les teves dones aquí perquè
3: Campoamor número 9.
0: Exacte. Sí. I a més destacar que sí que és un llibre totalment, o sigui, està escrit per un home, però que podria estar escrita perfectament, és feminista a tope, podria estar escrit per una dona. I ara, si us sembla, entrem en un terreny que tu, Nacho, coneixes molt bé, el de la novel·la criminal. Un gènere que treballes amb una mirada molt particular, molt humana també, i molt, això és un llibre, en aquest cas de poesia, que és d'aventura amb el G i ha caigut cap aquí, no? Molt humana, molt, com deia, i molt de veritat. Parlem una mica precisament d'això.
1: Perfecte. Què vols que et digui?
0: No, precisament això que t'estava dient, el gènere aquest que tu treballes amb una mirada tan particular i tan humana també, perquè és el que destaca de la teva obra en general.
1: De la novel·la.
0: A veure, no, de l'aquesta última i de les anteriors.
1: I jo sempre ho he dit, la novel·la negra per mi, i penso que per molts autors del que treballem aquest gènere, és l'excusa. És, o sigui, a la novel·la negra al principi hi ha un fet criminal, normalment és un assassinat, llavors a partir d'aquí es planteja una pregunta al lector de aquesta persona ha mort de manera violenta, per què ha mort, qui l'ha mort i com ha sigut aquest assassinat, no? Llavors aquestes preguntes es tenen que respondre al llarg de la novel·la. Llavors això ja et marca un camí, és el camí va cap aquí. I mentre tu estàs explicant, doncs, això, perquè si està ficat en un món perillós o el que sigui, o trames político-econòmiques o el que sigui, doncs aprofites per parlar de lo que realment t'interessa, que normalment no té per què a veure amb el món criminal, sinó potser amb la decepció vital que tenim a mesura que ens fem grans, o vols denunciar la corrupció política o la corrupció empresarial, o vols denunciar algú molt concret com l'explotació dels immigrants. Estic posant exemples a l'atzar.
0: Sí, no, és que ho toques.
1: Això mateix. Llavors, aprofites aquest camí que et marca el fet delictiu per anar posant una mica el que realment et motiva, perquè jo penso que si no tingués aquest camí que em marca la novel·la negra, per mi seria molt difícil fer una novel·la que parlés de la injustícia social, perquè no m'atreviria, perquè no tinc coneixements suficients per parlar d'aquest tema i fer una novel·la que no tingués un transfons policíac que marqués el camí. Uh-huh. Això escric novel·la policíaca, i a més m'agrada també la novel·la de crims i el thriller en general m'agrada.
0: De fet, disecciones, digues.
3: No, perquè anava a dir una cosa,
0: digues.
3: Que és que jo vaig participar en el club de lectura de fa una setmana o dues.
0: Sí, del llibre.
3: I va passar una cosa, som parella de fet, va passar una cosa...
1: Parella artística.
0: Parella sí, artística, no? Perquè això ja... Parella...
1: No, perquè ell té una dona...
0: Parella d'amistat, l'Estela, l'Estela...
1: Que no estigui escoltant això, si es pensi ara...
0: No, parella d'amistat.
3: Va passar una cosa molt maca, ell això ho fa molt bé, va passar una cosa molt maca, que és que el 99% eren dones les que participaven en aquest club de lectura, com sempre.
0: El llibre és Ni un instante de paz, és el llibre que estem comentant.
3: Doncs van acabar parlant de fets socials i no de la novel·la.
0: Sí, sí.
3: Entre elles es treien la paraula les unes a les altres, però parlar de les relacions mares-fills, de la immigració o de com es...
0: O del racisme.
3: O del racisme. Parlar d'aquestes coses en abstracte i no van parlar dels protagonistes de la novel·la en concret.
1: Això és el que com a autor m'interessa, que al final... A veure, jo intento, sobretot, que les novel·les que jo escric siguin entretingudes, però a més, si... algú té algun interès o vitalment es sent colpit, doncs que reflexioni i pensi una mica més enllà de solament l'acció que hi ha a la novel·la, no? Que et pugui fer reflexionar sobre certs aspectes.
0: Mm-hmm. I com, o sigui, de fet, dissecciones el crim des d'una mirada, com ja he dit, molt humana. I com creus que es fa això de disseccionar el crim des d'aquesta mirada, no? Què t'hi porta?
1: A veure, jo penso que tots tenim en la nostra mentalitat o en la nostra manera de fer parts lluminoses i parts fosques. Normalment les lluminoses són molt lluminoses i les fosques són petites llocs amagats, no? Llavors m'agrada que a les meves novel·les tots els personatges, tant els que són bons com els que són dolents, tinguin aquestes dues vessants, no? O sigui, els personatges bons en un moment donat poden fer alguna cosa que podria dir-se que potser no és políticament correcta, anem a dir-ho així, i els assassins i els maltractadors, doncs en moments tenen actituds molt humanes i molt loables.
0: Llavors, això passa, això justament el trobem també.
1: Sí, llavors a mi això m'agrada, no? I penso que també és un reflex dels dies que vivim. Jo sóc un gran aficionat a la lectura del thriller i aquest dolent per antonomàcia que va sortir de les novel·les del Thomas Harris, que és l'Hannibal Lecter. Però que aquest tipus d'antagonista... és com el dolent dolentíssim que sempre és molt dolent i que no hi ha cap part de la seva... Bueno, sí, és molt intel·ligent, però a banda d'això sempre està com intentant fer malifetes constantment, no? Llavors penso que tot aquest personatge que l'adoro i és fantàstic, avui en dia, doncs, el que es porta també o el que la societat avui en dia demana són personatges una mica més versemblants i que tinguin aquests dos punts, la part lluminosa i la part més fosca, i això és el que jo intento.
0: Els teus personatges, de fet, tenen ferides, contradiccions, que també més o menys ho dius, no? Zones fosques. Com construeixes aquesta veritat interior que més o menys l'acabes d'explicar també del que són els personatges, no?
1: Bueno, a veure, a mi hi ha un seguit de qüestions que em criden l'atenció, com és els immigrants, la dificultat que ells tenen d'adaptar-se en aquesta societat, després com ho reben, no? A la novel·la es parla de los manteros, aquesta gent que posa

0: No? Llavors veus la problemàtica de les dues vessants, no? Llavors això és el que potser jo trobo interessant, de posar sobre la taula diferents mirades sobre un mateix problema i bueno, que la gent també sigui la que... A veure, sí que és veritat que jo tomo partit en aquest cas, però que sigui la gent la que decideix quina és la solució, si és que hi ha solució, que prefereixen, o almenys quin és el camí que ells troben més adient per solucionar això.
1: Si tenim en compte el territori com a escenari criminal, Sitges és gairebé un personatge més en les teves novel·les. Què té Sitges que et permet construir atmosferes tan inquietants?
0: Doncs mira, pensant-ho una mica, és com els personatges que dic que tenen aquesta part lluminosa i una part fosca. Sitges és un poble amb una imatge molt bona, és un poble molt bonic, està molt cuidat, és molt maco, però també, com tot poble de turisme massiu, doncs bueno, també hi ha coses que no són tan maques, com hi ha molt consum de droga, com tots els pobles d'estiuets, no? Llavors hi ha parts més fosques, llavors també això m'agrada, que aquests pobles que tenen una imatge tan maca i tan polida com pot ser Sitges, doncs dins de els carrerons més estrets i més foscos també pots trobar situacions que no són les que més li agraden al consistori i que es parlin, no?
1: Clar. Jo vaig avançant perquè si no després el temps i com començo amb tu i ara de seguida passaré amb el Xavier també, doncs vull dir primer, però després faré més alguna pregunta més conjunta, eh?
0: Vale.
1: Pel que fa a la teva evolució com a escriptor, no? Hi va haver un temps en què també podrien dir que el cinema o el teatre també feies coses, no? Vull dir, te vas...
0: Sí,
1: tot
0: sí,
1: i que
0: sí.
1: Era veure, amb meva... petites històries... No? Ara només, de fet, escrius. Què ha passat? Què t'ha portat a centrar-te exclusivament
0: en
1: el tema literari?
0: Quan jo era més jove i més idealista, jo volia fer cine, perquè per mi, quan en la meva adolescència el cinema va ser molt important i, bueno, doncs jo volia fer cine, vaig estudiar cine. Què passa? Que quan vaig començar a fer aquests curs experimentals que tu parlaves, ja em vaig adonar de que per fer cine tenies que tenir una capacitat organitzativa molt important i tot i que ho fes amb els meus amics, doncs ja vaig veure que allò era molt complicat. Llavors,
1: podríem dir que te va més la treballar per tu mateix,
0: sí,
1: dir, sense tenir aquesta d'això.
0: Al final va ser
1: podria
0: això.
1: Podria ser això el que té l'escriptura, que no té, per exemple, els altres imatges?
0: Al final, sí. Fer cine o fer teatre és molt maco. Veure la teva obra posada en escena, ostres, doncs està molt bé, però quan comencen a intervenir altres persones i comencen a opinar, doncs a vegades... a veure, si tot es negocia o t'ho avisen, doncs val, està perfecte, però quan a vegades passa, m'ha passat a mi, ha passat a altres autors que conec, que arriba la companyia i et canvia l'obra i no et diuen res i tu arribes al dia de l'estrena i t'han canviat el final de l'obra i penses que és pitjor del que tu havies escrit abans, doncs bueno, et quedes una mica a quadres, no? Llavors al final vaig dir, mira, sí, saps què? A mi què m'agrada? Inventar-me històries i posar-les a paper. Doncs mira, això és el que jo faig. Jo m'invento històries i les vaig posant i les endreço i les canvio i treballo tot el que puc als personatges i és on jo gaudeixo profundament.
1: I això podrien dir que és això el llibre.
0: Potser sembla molt egoista o molt
1: no,
0: poc
1: és el fet de treballar amb tu mateix perquè
0: sí,
1: és el que estàs escrivint
0: sí.
1: I és la teva la
0: tanco
1: història
0: amb
1: que tu...
0: el meu despatx i vaig fent i si avui li dedico 10 hores li dedico 10 hores i si demà solament poden ser dos, doncs poden ser dos.
2: A més una cosa, quan veus un plató de gravació amb 50 persones donant voltes, quan veus la seqüència gravada penses que és un miracle, no?
0: Sí.
2: De que aquelles 50 persones s'hagin posat d'acord per poder fer
0: sí,
2: allò,
0: per
2: no?
0: Tirar això endavant.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que és molt maco veure, eh? I tal, però jo vaig fer un màster de guió a la UAB i va venir un guionista molt conegut

0: la televisió que havia escrit tal, i ell, que era molt conegut, deia, de lo que jo escric, si em respecten el 50%, ja em puc donar per satisfet. I dius, ostres, si aquest senyor, que és un, és el tòtem de l'escriptura de televisió i que feia sèries molt conegudes en aquell moment, ja li estan retallant o li estan tocant el guió, doncs que no faran a la resta, no? I bueno, doncs a veure, si vingués algú i em pagués una dinerada, un dineral, llavors faria el que calgués, però com no és així, doncs jo m'ho monto, jo m'ho faig i estic content.
1: Molt bé. Xavier, fem un pas cap a un territori que tu coneixes bastant, sobretot últimament, tot i que tu t'agrada, és un gran lector, t'agrada la escriptura, de fet tens novel·les, escrius en els teus articles, com hem dit, en l'Eco de Sitges, vull dir que però tot i així jo penso que, no sé quan l'has descobert, però la poesia ara cada cop forma més part d'aquesta a passió teva a l'hora de llegir-la i de fer-la també, no? De fet, hi ha el nom per tu, o sigui, dins de la poesia hi ha una persona, un poeta, que per a tu crec que és fonamental, Ventura Metge, un autor que de fet va ser, penso que és trobar-lo, no?, a través també de Club de Lectura, no?, Llegir per Viure, sí. I a través d'una escritora com és Yolanda Batallé, no? I el fet de fer de tot, no? No de fer de tot, de fer que es llegeixi tot i entendre'l tot.
2: Aquest llibres, club de lectura...
1: I en aquest cas estem parlant de Ventura Metge.
2: Sí, amb aquest club de lectura que hi participem els dos, la Conxi i jo, té una cosa molt curiosa, que és que com la responsable, la Yolanda Batallé, és una dona hiperactiva, ens fa treballar molt. I aleshores, sempre que parlem d'aquest club, parlem de dues coses. Una, que és que llegim coses que no ens haguéssim pensat llegir mai, i dos, que no respecta que el llibre tingui 200 pàgines o 800. Toca llegir-ho i toca llegir. Aleshores, un bon dia...
1: T'he fet els volums, són dos volums de Ventura Metge.
2: Es presenta un dia amb dos volums de Ventura Metge que són 1.600 pàgines i que el mes que ve en parlarem. Aleshores, clar, vull dir, això és una locura... Després te n'enteres que l'editor, que ara us explicaré la història del Ventura Metge, però que l'editor se les va llegir un cap de setmana per dir que sí o que no ho publicava.
1: Hem de dir que és 1984, sí, l'editorial, no? I aquest l'editor, doncs, ara no recordo el nom.
2: Voleu que us expliqui?
1: Sí.
2: Com va? Molt bé. Hi havia un senyor nascut a l'any 33 que es deia... Bonaventura Claveguera i Claveguera.
1: Sí, senyor.
2: Un senyor que va néixer a Pals i que, com venia o vivia amb una família de tractants de bestiar, doncs quan va tenir l'edat es va fer veterinari. I va començar sent veterinari a Girona en l'època, que això ho lligo amb l'arquitectura, si coneixeu les masies de Girona, totes tenen un corral sota casa meravellós, una volta de pedra, que era el corral del bestiar. No? Aleshores, aquest senyor va viure uns quants anys a Pals i va començar a escriure poesia. Aquest senyor escrivia poesia ell sol, tancat a casa, sense ensenyar-la a ningú. I l'única persona que va conèixer i amb la que tractava, en una època, va néixer el 33, als anys 55-60 del segle passat, amb l'única persona literària que es relacionava era amb Josep Pla. Llavors, en una època que el Josep Pla va començar, diuen que Josep Pla va ser el promotor de la Costa Brava, perquè pujaven els polítics de Barcelona a entrevistar-se amb ell i com costava molt arribar no podien tornar al mateix dia i aleshores s'havien de quedar a dormir i algú va dir... ens farem un xalet i un altre va dir que se'n faria un altre i van començar a crear la Costa Brava. Molt bé, doncs el senyor Bonaventura Claveguera i Claveguera es relacionava amb el Josep Pla i aquest I amb aquest va començar a tenir tractes per començar a escriure. Ell escrivia en solitari i anava avançant. Fins que un bon dia, amb un recull de poesia molt important, va decidir ensenyar-la a Salvador Espriu. Salvador Espriu, en aquella època, Salvador Espriu, escriptor d'Arenys de Mar, li va ensenyar la seva obra i li contesta això que us explicaré ara. Això està, ho podeu trobar a internet. Salvador Espriu, que a més Salvador Espriu escrivia cartes senceres dins d'una targeta de visita, amb una lletra molt petita, minúscula, li contesta això: els seus versos, avui per avui, escrivia Espriu, no són res. Vull dir que són encara informes. No té vostè gens de domini lingüístic. Com vostè sap prou, ni un món ni una expressió propis. El seu pensament i els seus sentiments són elevats i magnífics, però això no és encara, ni de lluny, poesia, almenys en el meu modest entendre. Ah, bueno, això és un bany de realitat, és una bufetada que li pega a Salvador Espriu amb aquest senyor, amb el Bonaventura Claveguera.
1: Però que queda, diguem-li ja el seu nom real, Ventura Metge.
2: Sí, i aleshores li va dir, primer, el que ha de fer és canviar-se de nom.
1: Sí.
2: Perquè amb aquest nom vostè no té futur. I aleshores vostè s'hauria de dir Ventura Metge, no? Primer, Salvador Espriu bateja el Ventura Ametller. I a la mateixa missiva, això ho recomano molt a qui vulgui escriure poesia, a la mateixa missiva que li diu que vostè no serveix per res, fa una definició perfecta de què vol dir poesia. Li diu: treballi molt i molt la seva llengua. Fugi de tota mena de pensaments i sentiments abstractes o massa transcendentals o generals. No vulgui dir més del que està al seu abast. No s'empari en situacions il·lustres. Culli la bellesa concreta arran de terra. No es deixi portar per cap facilitat. Pateixi la seva poesia, que ella valgui la seva vida. Si no està disposat a pagar aquest preu, val més que ho deixi córrer. Recordi que la poesia és residual, és a dir, és allò que no es pot dir en prosa i està al capdavall del camí. És la quintessència d'una experiència o d'un dolor. És allò que està gairebé més enllà de les paraules i que prepara el nostre dret al silenci. És l'última i nua senzillesa. És un terrible combat per a una conquesta tot sovint inabastable. Bueno, això per mi és el paradigma del que has de fer quan escrius poesia. I aleshores, qualsevol poeta del món mundial hagués tirat a tovallola i hagués dit: me'n vaig a casa a fer de veterinari i a fer fusteria i macramé, no? I el senyor Ventura Ametller va desfer tota la seva poesia i la va refer de nou segons els paràmetres que li va suggerir el Salvador Espriu. Amb això vull dir que va tornar a tancar-se a la seva biblioteca. Penseu, tingueu el concepte aquest. Aquest senyor era d'uns anys que ser el cap de família era molt important. Vivia en una casa molt bona que després va traslladar a Mataró a fer de veterinari. Però l'únic lloc de casa seva que tenia aire condicionat era la biblioteca, no? Mm-hmm. Tota casa dormien passant calor. Ara sabem què vol dir passar calor, no? Aquests
1: sí,
2: dies.
1: Sí, no. I, està clar que no seria,
2: pues no,
1: com abans.
2: L'únic lloc que tenia aire condicionat a casa seva era la biblioteca. Tot això ho sabem perquè vam participar en una presentació del poemari de Ventura Ametller.
1: I
2: van venir la família.
1: Exactament.
2: La filla, el gendre i les dues netes.
1: I la neta, les, no?, netes.
2: Aleshores ells ens van explicar aquestes intimitats, no?
1: Si em permets, és que se'ns passa molt ràpid el temps.
2: Sí, feu.
1: Que te vull preguntar més coses, però és que si comencem, jo volia una mica fer d'això, però i parlar de l'Ametller, però tota, clar, si ho deixem tot, no podem parlar de precisament de la teva del teu univers poètic, no? Però bé, tenint en compte a Ventura Metge, quin creus que és el seu llegat? Què hauria de, o sigui, què hauria de quedar de la seva obra en la memòria del país, de Catalunya, del territori?
2: Bueno, ell parla, jo penso que ell s'acosta molt, clar, a Salvador Espriu, parla del país com mitològic, a través de la mitologia, busca un llenguatge, un català perfecte, ajustat, les paraules en poesia s'han de medir una a una. Aleshores, tot això ell va entreteixint de nou tota la seva feina per acabar deixant un llegat que en el moment que es va publicar després de la seva mort, en el llegat que va deixar, ho deixa per definició ja. No?
1: De fet, aquí podríem dir que està l'obra completa, en aquests dos volums està tota l'obra, no sé quant,
2: de poesia.
1: Les pàgines que hi ha, no? La poesia, evidentment. La poesia.
2: De prosa hi ha el Summa Caòtica, que és un llibre, a més, els llibres de Ventura Metge els podeu trobar a les llibreries perquè són recién editats,
1: sí, no,
2: la majoria.
1: Els volums aquests són, ja dic, editorial 1984, sí. I jo diria que són de fa dos anys,
2: va sortir
1: l'edició. Sí, sí. Parlem una mica de la teva poesia, perquè no podem deixar-la tampoc, no? No sé si d'alguna manera el teu univers poètic va cap aquí, tenint en compte el Ventura Metge, senzillament el teu univers poètic és de Xavier Laoz, no? Com definiries la teva veu poètica?
2: Uf, és molt complicat.
1: I què busques?
2: Si jo
1: què
2: miro,
1: busques,
2: si
1: què
2: jo...
1: evites i què t'exigeixes, no? Yeah. Vull dir, tot això.
2: Si jo admiro molt el Nacho és per la seva capacitat de treball, de repetir, de reconstruir, de repassar, de retallar, de tornar a construir i de fer-ho 50.000 vegades fins que troba el punt exacte que ell ho vol deixar. En el meu cas, li estic donant voltes constantment, intento, em passo el dia prenent notes de paraules que necessito o que m'agraden, estructures que m'agraden. Ahir vaig estar en una presentació poètica a Ona, precisament.
1: Magarassa, no?
2: Sí.
1: O la Magarassa, una cosa així.
2: I jo era l'únic del públic que anava apuntant paraules que anava sentint, no? Mm-hmm. De que qualsevol cosa em fa referències i les vaig retallant. Deixo madurar l'escrit un mes, quan el torno a veure no m'agrada gens, el torno a canviar i estic en aquest procés. Estic en el procés d'afinar.
1: És que jo he d'anar avançant perquè si no me quedo sense fer perquè m'agradaria fer-vos preguntes conjuntes, no? I per això doncs, o sigui, en el aquí podeu contestar, no? Però en aquest teu cas, Xavier, quins poetes t'han fet créixer com a dins de la poesia, sí, teva? No sé, un podria ser aquí, el que hem comentat, però jo crec que n'hi ha més.
2: A Sitges tenim molt bons poetes que els tinc com a referència, Joan Duran, no em sortirà el nom de...
3: La Cèlia.
2: La Cèlia Sánchez Mústic. Aleshores...
1: Això vol dir que com t'ha fet aquest apunt del Xavier, em sembla que igual també la poesia també t'agrada. O conèixer els autors.
0: M'agradaria que m'agradés més. El que passa que jo em costa una mica, ho deixaré aquí, però sí que m'agradaria perquè el punt líric que té i que et fa volar, i a mi m'agrada que em facin volar els llibres i els poemes.
2: Hi ha una cosa que faig des de... I quan vaig fer la meva novel·la també ho feia, que és que llegir un autor que a mi m'agradi, començar a llegir un autor que a mi m'agradi per agafar el to. És com em van dir un dia que el violí, quan comença un concert, fa un fa, que és on s'afinen tots els instruments de l'orquestra, no? Pues jo llegeixo el meu fa, per agafar el to i a partir d'aquí començar a escriure.
1: Mm-hmm. Pel que fa a la complicitat literària, en aquest cas podeu parlar perfectament, sí, de manera compartida. Primer de tot, com us vau conèixer? Perquè ja sé que hi ha aquí un estat de... o sigui, una connexió d'amistat, però quan us vau conèixer? Justament en arribar a Sitges, perquè tots dos, vull dir, veniu de Barcelona, no?
0: No fa gaire que ens coneixem. Hi ha hagut molta...
2: No fa gaire, són 5 o 6 o 7 anys.
1: Abans de la pandèmia. Abans de la pandèmia.
0: No, jo penso que va ser després de la pandèmia.
1: La pandèmia han passat ja 6 anys, eh?
0: Jo penso que fa 4 o 5 anys.
2: Just després de la pandèmia.
0: Sí, alguna cosa així. Jo el recordo al Xavi perquè Xavi és un activista de la cultura en general a Sitges, i en un Sant Jordi no sé què feies amb uns plafons i posaves
2: regalaven poesia.
0: Això, i llavors bueno, em vas demanar si volia estar-hi allà i vaig dir que sí.
2: Jo no ho recordava, per això va ser.
0: I llavors ens van conèixer, a mi em va parlar de tu una altra escriptora de Sitges, que és l'Eugènia Kleber. Ai, un nombre que tal, que no sé què. I ens van conèixer i després hem anat coincidint. Tu vas muntar lo de Malvasia i jo penso que a partir d'aquí ja vam veure que teníem certa connexió i aquí estamos.
2: Vam fer una cosa molt maca, que és... No era poesia només.
0: No era poesia, solament.
2: Vam agafar una fotografia de tots els autors, els que es van deixar de Sitges, perquè no ens coneixíem ningú, els que es van deixar, i vam agafar un text, una fulla, un foli d'un text de la seva obra, i els regalaven per Sant Jordi. La gent els podia agafar com si fos un paper de Saturno, no?
0: Sí.
2: I s'ho podien endur i veien de qui s'ho enduien, no?
1: De fet, també a Sitges també hi ha pel que seria certàmens de novel·la negra, que és el subur
0: sí,
1: negre. Però fa l'efecte, no sé si esteu molt connectat amb aquest, o també esteu més, hi ha com més connexió en una altra localitat propera, que és Cubelles, no? Que és el Cubelles Noir.
0: Sí.
1: No sé per què, vull dir, perquè...
0: A veure, el Cubelles Noir porta, penso que són 10 o 11 edicions. El Cubelles Noir el lidera el Xavi
1: Borrell i l'Atxe,
0: sí, i el Pedro Atxe. I el Xavi Borrell també participa en un programa de ràdio que parla de novel·la negra, o sigui, és una persona molt connectada. I llavors, com porten els temps, doncs jo quan vaig treure la meva primera novel·la, ja fa 4 o 5 anys, em van convidar, i a partir d'aquell moment cada any m'han anat convidant. Com els surto molt econòmic, perquè jo visc al costat i no tenen que pagar desplaçament, ni hotels, ni res, doncs, bueno, cada any tenen l'amabilitat de convidar-me i participar amb ells. El Subur Negre, aquest any serà la tercera edició, és molt més recent tot, està encara estructurant-se i bueno, doncs també compten amb mi, els hi agraeixo. I el que passa que, bueno, que bueno, encara està més en panyales, com es diu normalment.
1: Entrem en els 5 minuts finals del programa i hem d'anar ràpid. Quin llibre, o sigui, ara estem parlant del llibre, perquè me queden moltes preguntes per fer, vull dir que un altre dia torneu
2: ja tornarem,
1: a venir. Nacho, és que
0: calgui.
1: Jo sé que estàs, ara ja no t'ho preguntaré perquè si no, ja no tenim espai, però sé que estàs en un altre projecte que del qual ja igual tens escrites més de 600 pàgines,
0: sí, per tant,
1: no crec que d'aquí a un any segurament ja, però espero que estigui abans.
0: A veure,
1: no?
0: Jo espero acabar la novel·la a final d'aquest any i després el que trigui en publicar-se.
1: Exacte, i aleshores doncs tornar a parlar, i si qualsevol cosa que passi també, vull dir, qualsevol
0: quan
1: altre
0: vulguis,
1: projecte.
0: Quan vulguis, tu saps que estem aquí encantats.
1: A veure, un llibre que recomanaríeu a, en aquest cas, tu al Xavier i el Xavier a tu. Nacho, tu quin llibre recomanaries al Xavier, i tu, Xavier, quin llibre recomanaries al Nacho?
0: Comença tu, Xavi.
2: Ostres.
1: Si hi ha algun especial de totes aquestes lectures que
0: si cada setmana
1: obligatòriament
0: m'estàs dient llegeix,
2: sí,
0: pues
2: mira, l'últim Històries de fantasmes.
1: Sí, senyor, totalment. Sí. Jo li dono la
0: és a mi la, no sé, ja el tema
1: de fantasmes.
0: Històries de fantasmes
1: de Siri Husband,
0: ja em va bé, ja
1: sí,
0: ja.
1: Oi,
0: ja
1: però aquí compro, lo compro. La relació de la Siri Husband, que és i el Paul Auster, vull dir, és el va morir i aquí tens el fantasma.
0: Algú em va parlar d'aquesta novel·la...
2: Jo.
0: Que és la... No, però, no, a banda de tu, que sempre t'escolto amb molt d'interès, algú em va parlar de la novel·la aquesta que és la relació que ells tenien, no?
1: Sí. Sí. Sí, doncs aquí és el fantasma que queda i que s'hi troba.
4: El dol.
1: És el dol, sí, senyor.
0: Jo al Xavi penso que ja conec aquest autor, però li recomanaria qualsevol novel·la del Henning Mankell. A mi m'agrada la novel·la negra i sí, penso que aquest to nostàlgic que tenen les novel·les del Henning Mankell, doncs penso, potser m'equivoco,
2: investigació que... sense IA, no?
0: Això mateix, bueno, sí, a més el pobre
1: ja a més això me l'apunto jo també, vull dir, perquè queden aquí també, queden aquests llibres, tant l'un com l'altre, queden, o sigui, històries de fantasmes, i en aquest, com es diu?
0: Henning Mankell,
1: qualsevol
0: de Henning Mankell, novel·la negra, sí, sí, sí, sueca.
1: Queda, aquí queda apuntat. Sí. Res, una, ja, aquesta sí que serà molt ràpida, perquè s'ha de dir en una paraula.
0: Vinga.
1: Un autor que us intimida.
0: El Holleweg.
1: I a tu? Un autor. O autora.
2: Bueno, a l'Ulisses de Joyce, que no he pogut llegir mai.
1: I un final que us va enfadar, d'un llibre que heu llegit, clar. Sí, ja.
0: El de la, abans ho parlàvem quan venia a cotxe, el de les cases, la península de les cases vacies. Al final és m'enfadar perquè acaba
1: ràpid, és que no si no
0: amb la guerra, no?
2: No t'ho puc dir.
1: Bueno, pues, no. Pues ja m'ho diràs un altre dia, ja ens ho diràs. Mira.
2: Sí, sí. Henry June.
1: Molt bé, sí. Aquí queda apuntat. Sí. Doncs mira, abans d'acomiadar-nos, deixem que la música ens faci de pont. Una última peça per respirar tot el que hem compartit aquesta tarda, per deixar que les paraules sedimentin i que les històries continuïn caminant amb nosaltres, i ens quedem amb les coses senzilles del Xarango, una cançó que parla de la fragilitat de la vida, de la bellesa i de cuidar del present, que ressoni a l'infinit aquesta cançó aquesta cançó per no guanyar cap guerra, eh? Això surt, diguem, són paraules que trobem en aquesta cançó, i aquestes ales que tots tenim i que ens sostenen. És una manera serena i preciosa de tancar el programa. Nacho, Xavier, moltes gràcies per aquesta tarda, per aquesta horeta, no?, de lletres, de mirades i d'històries que ens fan viure, sobretot de paraules, no? Gràcies per compartir el vostre univers i per recordar-nos que sota la llamborda sempre hi ha llibres que esperen ser aixecats, llibres que ens parlen, que ens transformen, que ens fan més lectors i més humans. Moltes gràcies a tots els que ens escolteu per ser-hi, i que ja sabeu, ens retrobem d'aquí a una setmana, dimarts vinent a les 7 de la tarda estem aquí. Vinga, fins llavors.

0: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de Greuges durant l'any 2025, unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat dut a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000 habitants. Ja fa 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de Greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. Caldes és la nova marca del comerç local calderí. Aquesta nova marca substitueix a l'anterior, Shopping Caldes, que ha estat vigent durant els últims 6 anys. La nova imatge corporativa es va presentar als representants dels comerços a la darrera sessió de la taula de comerç el passat 3 de juny. El president de l'AUCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, explica l'evolució del nom i com va sorgir la iniciativa.
2: La pandèmia, sobre el 20 aproximadament, es va crear la marca aquesta de Shopping Caldes, que era per donar una mica d'esblanzida al comerç, que es va quedar com una mica aturat. Es van fer diferents accions, com per exemple el transport a domicili gratuït, i es va crear aquesta nova marca, no?, de Shopping Caldes. I llavors, durant totes aquestes taules de comerç posteriors que s'han anat fent, el comerç ha demanat, pues, que fos en català, perquè des de l'Ajuntament també se'ns demanava que atenem el nostre públic en català, els rets tots també han d'estar en català, i bueno, i després de valorar-ho, de votar-ho, doncs s'ha creat aquesta nova marca en català, definitivament.
1: Durant la darrera reunió de la taula de comerç, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes de promoció del comerç per a la propera campanya de Nadal. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb una bona notícia, i és que Caldes es troba al nivell 1 de Pla Alfa, amb un perill moderat d'incendi. Una pausa que durarà ben poc a l'espera de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. De moment, avui estem tenint una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada, però amb predomini del sol i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat amb cels serens durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podran arribar als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo me da la alegría a cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
2: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Els ciutadans de Caldes han presentat 31 queixes i 28 consultes al síndic de Greuges durant l'any 2025. Unes queixes que enguany es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, territorials i de consum. L'ENS que defensa les persones ha publicat l'informe anual de l'activitat dut a terme al municipi durant l'any passat i s'ha registrat un 33,6% menys de queixes que el 2024. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a la de l'any passat, que era gairebé de 5 actuacions per cada 1.000 habitants. Ja fa 9 anys que l'Ajuntament té signat un conveni amb el síndic de Greuges per atendre directament les reclamacions i queixes de la ciutadania amb les administracions. Caldes és la nova marca del comerç local calderí. Aquesta nova marca substitueix a l'anterior, Shopping Caldes, que ha estat vigent durant els últims 6 anys. La nova imatge corporativa es va presentar als representants dels comerços a la darrera sessió de la taula de comerç el passat 3 de juny. El president de l'AUCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, explica l'evolució del nom i com va sorgir la iniciativa.
4: La pandèmia, sobre el 20 aproximadament, es va crear la marca aquesta de Shopping Caldes, que era per donar una mica d'esblanzida al comerç, que es va quedar com una mica aturat. Es van fer diferents accions, com per exemple el transport a domicili gratuït, i es va crear aquesta nova marca, no?, de Shopping Caldes. I llavors, durant totes aquestes taules de comerç posteriors que s'han anat fent, el comerç ha demanat, pues, que fos en català, perquè des de l'Ajuntament també se'ns demanava que atenem el nostre públic en català, els rets tots també han d'estar en català, i, bueno, i després de valorar-ho, de votar-ho, doncs s'ha creat aquesta nova marca en català, definitivament.
3: Durant la darrera reunió de la taula de comerç, l'alumnat del cicle formatiu de Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials de l'Institut Carles Vallbona de Granollers va presentar diverses propostes de promoció del comerç per a la propera campanya de Nadal. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb una bona notícia, i és que Caldes es troba al nivell 1 de Pla Alfa, amb un perill moderat d'incendi. Una pausa que durarà ben poc a l'espera de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. De moment, avui estem tenint una jornada plenament assolellada amb algun núvol baix durant la matinada, però amb predomini del sol i sense cap possibilitat de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 19 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un ambient calorós, especialment durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el temps estable i assolellat amb cels serens durant gairebé tota la jornada i absència de precipitacions. Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que podran arribar als 36 graus, fet que accentuarà la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Kimsesiz.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: of your way. Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: a sexy bitch.
1: Everybody, rock your body.
2: La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Everybody.
2: La millor fórmula.